0: diguéssim, de Serenal del Castell i tota aquella zona van agafar fonts importants que hi havia allà. Després s'han obert alguns regadius, finques que reguen de manera intensiva, i clar, tota aquesta aigua dolça que va arribar a la Sabufera ara no hi arriba. És que la Sabufera s'està salinitzant a poc a poc, no?
1: El govern ha anunciado la instalación de una boya de monitorización y la compra de dos fincas para mejorar la gestión del parque. El GOB considera positivas estas actuaciones, pero reclama medidas que permitan recuperar el aporte de agua dulce.
0: Si podem posar unes comportes que frenin la força de l'aigua dolça i que entrin més a poc a poc dins la bufera, potser podrem aconseguir que se mescli millor l'aigua i que, per tant, puguem treure sal i recuperar aquest gradient d'aigua més dolça. En principi, aquesta és l'idea que hi ha darrere d'aquesta compra, però ja sabem que des dit en es fet a vegades passa molt de temps, i nosaltres esperam que això sigui una prioritat per la direcció dels parcs, perquè realment la bufera necessita poder tenir més gradient dolça dins
1: El govern estudiará ahora las actuaciones necesarias para preservar este humedal, mientras las entidades ecologistas reclaman medidas urgentes para garantizar la llegada de agua dulce y proteger uno de los espacios naturales más valiosos de Menorca. Y más cosas, el Camí de l'Escavall mantiene un buen estado de conservación en la mayor parte de su recorrido, aunque los plásticos siguen concentrándose en playas, accesos, aparcamientos, carreteras y también zonas urbanas. Es la principal conclusión de un estudio pionero presentado por Camí de Cavalls 360, que ha analizado los 185 kilómetros del sendero para localizar y georreferenciar los residuos, una iniciativa que nace tras años de acciones de limpieza y de conservación del entorno. Escuchamos a Joan Febrer, responsable de Camí de Cavalls 360.
2: Hem anat fent diferents accions relacionades amb la conservació del camí, d'una manera o altra, i una d'elles ha estat organitzar sortides per recollir plàstics a diferents punts del camí. I un poc, amb el context d'aquestes sortides, vam pensar que estaria bé no només anar a punts concrets on hi ha molta acumulació de plàstics, sinó recórrer tots els 185 quilòmetres de manera exhaustiva i documentar, geolocalitzar i documentar tots els residus que trobéssim fent la volta.
1: Los responsables del proyecto confían en que este trabajo permita orientar futuras actuaciones para reducir la presencia de plásticos y contribuir a la conservación de uno de los espacios naturales más emblemáticos de Menorca. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.